0: diuen que tots els viatges acaben arribant a la seva fi. Però la veritat és que el record del viscut és el que ens acompanyaran tota la vida. El teu, Marta, ha sigut un viatge extraordinari, ple d'emocions, aprenentatges i de moments que ja formen part de la història de les nostres falles.
1: Has representat a València amb una elegància serena, amb una sensibilitat especial i amb aquesta proximitat que fa que qualsevol que te conega t'estime. Has sigut un exemple de compromís, d'humilitat i d'amor per a la nostra festa.
0: Però, per damunt de tot, ens emociona saber que després de tot el que has viscut, continues sent la mateixa Marta. Natural, generosa, somrient i amb els peus ben arrelats a la teua comissió, a la teua gent i als teus valors.
1: Gràcies per haver-nos representat amb tant de cor. Gràcies per haver-nos fet sentir orgullosos de cada acte i per demostrar que la grandesa no està només en el càrrec, sinó en la persona.
0: Gràcies per tot, Marta. Sempre serà un orgull dir que eres una de les nostres. I és per això que arriba el moment de fer-te aplegar tota la nostra estima i admiració per saber que avui tornes a la que serà sempre la teua llar. Benvinguda de nou a Benicampa, Marta. Benvinguda a la teua casa. Membre de la comissió de la falla Pare Domènec Pius XII i component de l'acord d'honor de la fallera major de València, Marta Salvador i Salinas.
2: Pues Marta, de la falla Padre Domènec Pío XII, que recibe este homenaje en la pasarela que la hizo iniciar el camino de lo que ahora está llegando al final, que es la preselección de su sector campanar el año pasado. Ahí tenemos a Marta emocionada, que va a ser recibida por José Miguel. Ahí vemos a José Miguel recibiendo a Marta y ahora vamos con las falleras mayores de Valencia.
1: El seu compromís i saber estar fan de ella un exemple a seguir i la millor embaixadora de les falles infantils. Fallera major infantil de València, Marta Mercader i Roig.
2: Marta Mercader Roig, fallera major infantil de València. También recibida con todos los asistentes puestos en pie.